0: Romantic Dimoni y Naina, Cali y el Dandy, Juanjo García y Bilu Contero. Y a entrada lliure, OBK y el homenaje a Camilo VI, Andani Diges y la Camilo Big Band. Entrades a entradas360.com. Y a mes, el Festival al Ras y las actuaciones de grupos locales. Firat Música, Firat Xàtiva, Fira d'Agost de Xàtiva. Desde 1250 per privilegi de Jaume I, Ayuntamiento de Xàtiva.
1: L'eclipse solar d'avui és una de les grans protagonistes de la jornada, o de la setmana, o del mes, o de l'any, o del segle, com vulguin dir-ho. A la Vall d'Albaida es podrà contemplar amb més del 99% del sol cobert en molts punts, però aquest risc extrem d'incendi que us esmentava abans obliga a limitar els desplaçaments i evitar les zones forestals. Anem municipi per municipi, on Tinyent, el CECOPAL, ha coordinat un dispositiu especial i es restringeix l'accés amb vehicles motoritzats als paratges de Sant Esteve a l'altura de Sant Jacint i també a Santana. La policia local reforça la vigilància en coordinació amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. L'Ajuntament recomana contemplar l'eclipsi des de llocs pròxims a casa. Escoltem l'alcaldessa en funcions, Anata Lenguis.
2: Des de l'Ajuntament d'Ontinyent recomanem que la gent veja l'eclipsi des de sa casa, des d'una terrassa, des d'una caseta, evitar desplaçaments. Que la gent que decidisca desplaçar-se, que ho faci a peu, que tancarem els paratges naturals de Santana i de Sant Esteve, que isca amb temps, que porte aigua, un calçat apropiat i que durant els 40 minuts, a partir de les 8:34, que n'hi haurà una foscor parcial, que on estigues no el meneges.
1: Com a alternativa, ja saben que uns 150 joves participen avui en una observació al parc de Benarraia amb ulleres homologades, explicacions d'expertes i música. Si ens anem a la comarca, a l'Olleria s'ha anul·lat l'activitat prevista a l'antic port i avui es tallen els accessos a la Creu i al Barranc de l'Alegre. Només hi poden accedir els veïns i veïnes de la part baixa del camí i queda prohibida la circulació de vehicles des de l'antic port. A Albaida no es pot pujar a la Cobalta ni accedir a les zones de muntanya, mentre que Agullent desaconsella acudir a la serra d'Agullent per riscos d'incendi i les altes temperatures. A Bocairent sí que es manté l'activitat Eclipsi a Bocairent amb visita guiada, pujada al Sant Crist, explicacions astronòmiques i ulleres homologades. Ara bé, la Guàrdia Civil, la Policia Local i la Protecció Civil controlen els accessos i està prohibit entrar al Parc Natural de la Serra de Mariola, excepte residents. Per pujar amb cotxe al Sant Crist cal autorització prèvia de la policia. També hi ha punts d'observació des dels nuclis urbans, al Calvari de Montaverner, amb 150 ulleres homologades, a l'Ermita d'Alfarrasí, al final del Camí de les Monges del Palomar i a la piscina de Bufalí. La recomanació general és evitar desplaçaments innecessaris, no acudir a zones forestals registrades, no encendre foc ni fer cremes i mantindre lliure les vies d'evacuació. Per observar l'eclipsi només són segures les ulleres homologades en perfecte estat. No serveixen les ulleres de sol, radiografies, CDs ni filtres casolans. També cal protegir-se de la calor, portar aigua, gorra i crema solar i del risc. Cal allunyar-se de la zona i també, si tenen qualsevol incidència, cridar a l'U2. L'última recomanació del conseller d'Emergències Interior, de Juan Carlos Valderrama.
3: Todas las recomendaciones, como siempre, lo tienen a su disposición en la app del 112 y también en la página web de Eclipse Comunidad Valenciana, donde pueden visualizar también todas estas recomendaciones, tanto sanitarias como de medio ambiente y de protección civil.
1: Y como sol dir, calmes, previndre que curar.
4: ¿Qué cojones? ¿Tú me enseñas pardal, chaval?
1: Tots i totes ens hem quedat així. Ontinyent va viure ahir una imatge molt poc habitual i és que més d'un centenar de cigonyes s'han fet parada en diferents punts de la ciutat, despertant la curiositat de nombrosos veïns i veïnes. Ja escoltaven a una. Les aus s'han pogut veure al campanar de l'ermita de Sant Vicent, sobre l'edifici de l'antiga Casa Lluís, als voltants del pont de Sant Vicent i fins i tot en una de les grues de les obres de l'antiga fàbrica de la Clave. La concentració ha deixat estampes poc habituals i moltes fotografies i vídeos. Les cigonyes s'han utilitzat durant hores diferents punts elevats de la ciutat com a zones de descans abans de continuar el seu trajecte. Persones expertes en la matèria apunten que podria tractar-se d'un grup d'aus en plena migració, possiblement procedent del centre d'Europa o del nord d'Espanya, i que es dirigeix cap a zones més meridionals. La presència del riu Clariano podria haver afavorit esta parada en oferir un entorn adequat durant el seu desplaçament. En tot cas, es tracta d'una hipòtesi i no s'ha pogut determinar amb exactitud l'origen dels exemplars. Tot apunta que la visita serà breu i que les cigonyes podrien reprendre en les pròximes hores el seu viatge cap al sud. 7:27.
0: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomás Marín.
5: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia.

0: vehicles motoritzats als paratges de Sant Esteve, a l'altura de Sant Jacint i també a Santana. La policia local reforça la vigilància en coordinació amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i l'Ajuntament recomana contemplar l'eclipsi des de llocs pròxims a casa. Ens ho contava a Ràdio Ontinyent l'alcaldessa en funcions, Natàlia Anguix.
1: Des de l'Ajuntament d'Ontinyent recomanem que la gent veja l'eclipsi des de sa casa, des d'una terrassa, des d'una caseta, evitar desplaçaments. Que la gent que decidisca desplaçar-se, que ho faci a peu, que tancarem els paratges naturals de Santana i de Sant Esteve, que isca amb temps, que porte aigua, un calçat apropiat i que durant els 40 minuts, a partir de les 8:34, que n'hi haurà una foscor parcial, que on estigues no el meneges.
0: I és que la Vall d'Albaida es podrà contemplar amb més del 99% del sol cobert en molts punts, però el risc d'estrany d'incendi obliga a limitar els desplaçaments i evitar les zones forestals. Han hagut cancel·lacions. A l'Olleria s'ha anul·lat l'activitat prevista a l'antic Porto i avui es tallen els accessos a la Creu i al Barranc de l'Alegre. Només hi poden accedir els veïns i veïnes de la part baixa del camí i queda prohibida la circulació de vehicles per l'antic Porto. A Albaida no es pot pujar a la Covalta ni accedir a les zones de muntanya, mentre que a Agullent desaconsella acudir a la serra pels riscos d'incendi i les altes temperatures. A Bocairent sí que es manté l'activitat eclipsi a Bocairent amb visita guiada, pujada al Sant Crist, explicacions astronòmiques i ulleres homologades. Ara bé, la Guàrdia Civil, la Policia Local i Protecció Civil controlen els accessos i està prohibit entrar al Parc Natural de la Serra de Mariola, certes residents. Per pujar en cotxe al Sant Crist cal autorització prèvia de la policia. També hi ha punts d'observació des de nuclis urbans, al Calvari de Montavernet, amb 150 ulleres homologades, a l'ermita d'Alfarrasí, al final del camí de les Monges del Palomar i a la piscina de Bufali. I el recordatori de les recomanacions els ha donat el conseller d'Emergències i Interior, que és Juan Carlos Valderrama.
2: Todas las recomendaciones, como siempre, lo tienen a su disposición el APP del 112 y también en la página web de Eclipse Comunidad Valenciana, donde pueden visualizar también todas estas recomendaciones, tanto sanitarias como de medio ambiente y de protección civil.
0: Y como no, desde Rayón tienen cadena ser estar en pendents de cuál se va a la última hora.
3: ¿Qué cojones? ¿Tú me enseñan pardal, chaval?
0: Ontinyent ha viscut este dimarts una imatge molt poc habitual, amb més d'un centenar de cigonyes concentrades en diferents punts de la ciutat. Les aus s'han pogut veure al campanar de l'ermita de Sant Vicent, sobre l'antiga Casa Lluís, als voltants del pont de Sant Vicent i fins i tot en una de les grues de les obres de la clave. Tot apunta que es tracta d'un grup d'aus en plena migració que ha aprofitat estos punts elevats per descansar unes horetes. La presència del riu Clariano podria haver afavorit la parada abans de reprendre el seu trajecte cap al sud, possiblement en direcció a Gibraltar. Tots i totes es van quedar, com este veí d'Ontinyent que escoltaven. Són les 8:26.
4: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
7: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
8: Miferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Xàtiva, Alcoi y Ontinyent.
0: Parlem de festes. Benigànim i últims preparatius per a les seues, tant patronals com de molos i cristians, se celebraran des de demà fins al 25 d'agost i enguany tenen un caràcter especial perquè commemoren el 50 aniversari de la festa de moros i cristians. Vam parlar al nostre Hoy por Hoy amb Natàlia Albert, que és la regidora de festes.
9: Tens que fer unes festes, o almenys el que nosaltres intentem és fer unes festes per a tots, evidentment per als joves que van per la nit a l'orquestra, sinó al final pues, que n'hi ha un poquet de programació per als més joves, per als mitjans, per als més grans, per a tots. I si sí, ara tinguem pues, això, diversos dies que tinguem pues, alguns espectacles nocturns, tinguem el grup de teatre, està el dia dels jubilats...
0: També contar-los, si seguim el fil de les festes, que l'entrada de bandes de les festes de moros i cristians d'Ontinyent estrenarà enguany un guardó que premiarà la millor interpretació d'un pasdoble del mestre José María Ferrero Pastor, coincidint amb el centenari del seu naixement. La distinció es lliurarà dijous 20 d'agost en un acte especialment dedicat a la figura del compositor ontinyentí. A més, la tradicional interpretació conjunta de la marxa Moro Chimó estarà dirigida enguany per la seva filla, Pilar Ferrero Silvaje.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: Val, Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde d'Ontinyent, fa saber que a motiu de l'eclipsi solar que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost de 2026 i davant la previsió d'una important afluència de persones als diferents punts d'observació, l'Ajuntament d'Ontinyent ha adoptat una sèrie de mesures amb la finalitat de garantir la seguretat de la ciutadania, facilitar la mobilitat, evitar aglomeracions i preservar les zones forestals, alhora que es facilita gaudir d'aquest fenomen astronòmic amb les màximes garanties. La fase de major interès de l'eclipsi està prevista aproximadament entre les 20-30 hores i les 20-45 hores, per la qual cosa es preveu una major afluència de persones i vehicles durant les hores anteriors i posteriors. Per tal de garantir la seguretat i evitar la concentració de vehicles en zones forestals o de difícil accés, es disposen les mesures següents. Accés a l'ermita de Sant Esteve. Es restringirà el pas de vehicles motoritzats cap a l'ermita de Sant Esteve. S'establirà un punt de control i tall de trànsit amb tanques en presència de la policia local, a l'altura de l'accés per Sant Jacinto. Sols es permetrà el pas a peu o amb vehicles no motoritzats. Ermita de Santa Anna. També es restringirà l'accés de vehicles motoritzats a l'ermita de Santa Anna, mitjançant la instal·lació d'una tanca en l'accés, amb la finalitat d'evitar l'acumulació de vehicles i preservar aquesta zona forestal. Sols es permetrà el pas a peu o amb vehicles no motoritzats. Activitat d'observació al Parc de Benarrall. L'Ajuntament d'Ontinyent, a través de la Regidoria de Joventut i Cultura, ha organitzat una activitat d'observació de l'eclipsi al Parc de Benarrall. A la cúpula, l'activitat és d'accés lliure. Les restriccions estaran actives fins a les 22 hores aproximadament, o fins que finalitzi l'eclipsi i es normalitzi la situació, en funció de l'afluència de persones i vehicles. Recomanacions generals. A banda de les exposades, es fan les següents recomanacions. Es recomana a la ciutadania que vulgui observar l'eclipsi que prioritzi els espais urbans, les terrasses d'edificis privats o les casetes del disseminat. Cal evitar desplaçaments innecessaris i la concentració de vehicles en zones forestals o d'edificis d'accés. Seguir en tot moment les instruccions dels serveis de seguretat i dels serveis d'emergència, així com respectar les prohibicions i restriccions vigents relatives a l'ús de terrenys forestals i a l'ús del foc. Per a l'observació directa del sol, utilitzar únicament ulleres per a l'eclipsi homologades que complisquen la norma ISO 123-12-2 i que es troben en bon estat. Es recomana evitar les emissions en directe, streaming o l'enviament continuat de vídeos durant els moments de major afluència i prioritzar la missatgeria davant de les telefonades. El telèfon 112 s'ha d'utilitzar exclusivament en situacions d'emergència. Tindre en compte que el procés d'eixida dels punts d'observació pot prolongar-se durant diverses hores. Es recomana actuar amb paciència i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats. L'Ajuntament d'Ontinyent agraeix de bestreta la col·laboració, responsabilitat i comprensió de la ciutadania i de les persones visitants per fer possible que es pugui gaudir de l'eclipsi de manera segura i ordenada. Ontinyent, 10 d'agost de 2026. L'alcalde, Jorge Rodríguez Gramaje.
1: Radio Ontinyent. Cadena SER.

0: hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
2: Que sí, que porten dies parlant de l'eclipsi, de com mirar-lo, d'on veure'l, de les ulleres, dels horaris, de tot allò que convé fer, perquè una experiència extraordinària no acabi en la sala d'espera de l'oftalmòleg. Però avui ja no toca anunciar-lo. Avui ja arriba l'eclipsi.
3: Estar contigo fue como un eclipse solar que puede que mi vida...
2: De fet, hace unos años la lluna es posarà entre el sol i nosaltres. I per una vegada... El món s'aturarà per mirar com s'apaga la llum. Serà només durant uns minuts, eh? La resta de coses, en canvi, continuaran on sempre. Els problemes no desapareixeran, ja vos dic. Les preses tampoc. I segurament hi haurà qui aprofite la foscor per continuar sense veure allò que té davant. Però nosaltres, de moment, el que fem és encendre la ràdio. És dimecres, el 12 d'agost, són les 12:20 i això és Hoy por hoy Ontinyent, Baida la Baida. Benvingudes, benvinguts. El primer que hem de saber és quin horatge tindrem per a les pròximes hores. Es veurà, no es veurà l'eclipsi? La informació la porta, com sempre, Lluís Francesc. Hola, Lluís, molt bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. A nivell peninsular, este dimecres, esperem estabilitat atmosfèrica a la major part del territori, amb cels poc nuvolosos o buidats i amb dies que estem tenint d'altes temperatures. I hem de dir, per als nostres interessos, que la nuvolositat podria perjudicar la visió de l'eclipsi a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. S'espera nuvolositat de cara a la vespre de nit i podria perjudicar la correcta visió d'aquest fenomen astronòmic. De moment, este dimecres, pugen lleugerament les temperatures màximes, superarem els 35 graus. En una altra jornada que anirà de cels poc nuvolosos a intervals i, com comentàvem, probabilitat de nuvolositat baixa de cara a la vespre de nit. Vents variables. Dijous, pugen les temperatures. Ull, hi ha avisos per calor per part de l'EMET a l'interior sud de la província de València i els vents bufaran aponentats, moderats, des de migdia.
2: Gràcies, Lluís. Ai, ai, mare. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Miguel.
2: Ai, per les dues coses.
5: Home, que justet, sí. Que justet.
2: Per dues coses. Per els núvols que estava comentant Lluís Francesc, que exacte. Poden impedir que poda mor l'eclipsi. I després per les temperatures que tornen a pujar una vegada més i que no paren de pujar. S'han quedat un poc despagats així a l'estudi, sí. Perquè clar... Estava...
5: Bueno, a mi lo de les temperatures em dona un poc igual.
2: No, però lo de l'eclipse.
5: Però lo de l'eclipse, ai... I... És que clar, ja, és que...
2: Quant de temps una portem cosa, un any parlant d'això?
5: Jo tinc un FOMO que no me l'aguante, de veres. Tinc ja un FOMO de veure l'eclipse ja i que s'acabi ja, per favor.
2: Estem tots desitjant el
5: perquè
2: mateix.
5: Perquè és que és ja...
2: I com però diu bueno. Aquell, saps allò que diem sempre? De, i quan acabe este, pues, començarem a treballar en el següent, que serà quan? L'any que ve.
5: Sí, d'ací un any.
2: D'ací un any
5: 4 tindrem... 4 d'agost, crec.
2: Sí, per ahí.
5: Per no, ahí,
2: no
5: per
2: sé
5: agost
2: la data exacta, però d'ací un any tindrem un altre eclipsi. Així que, a veure bueno. Si parem un poc l'eufòria i baixem un poc el suflé. El suflé ha baixat per la gent Ontinyent després d'escoltar a Lluís Francesc. Però sí. Anem a centrar-se ara, ara és d'ara, Carmen, com sempre, en les temperatures de la nostra comarca. Compte'ns.
5: Doncs ara mateix a 12 i 24 minuts estem entre 28 i 33 graus. Més fresqueig a la zona de Bocairent i de Fontanars, és allí on tenen els 28 graus, i la màxima d'avui, els 33, estan a Guadasséquies, a Ontinyent, 31.
2: 12 i 24, picaeta.
0: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida.

0: Saludem ja també el nostre company Tomàs Marín. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Com t'has quedat amb la informació de Lluís Francés?
1: Pues mira, mai si te me gade el Rafa no me jodas, Lluís no me jodas. Estem tots i totes igual, eh?
2: Hi ha qui en comprar les ulleres i tot, per favor.
0: Sí, sí.
1: No, jo m'he anat este matí.
0: T'has anat este matí?
2: Una cosa, no ho hem parlat, però quina locura sí. Que... Així hi ha un tinyent i, bueno, imagina que en molts pobles també, passa també a Xàtiva, crec,
0: sí.
2: No queden ulleres en ninguna òptica.
0: En ninguna òptica, ninguna.
2: Que fort.
0: S'han esgotat des de fa temps,
2: sí,
0: algunes s'han esgotat este matí mateix, l'última, jo crec que les últimes les ha replegat Tomàs.
2: Les ha replegat Tomàs, sí.
0: Les ha replegat Tomàs.

0: Avui també una secció esportiva, exacte, Ser Deportivos, la pretemporada amb Tomàs Marín, per a poder repassar tota l'actualitat esportiva. Avui no vaig a fer ningun spoiler, Tomàs crec que tampoc.
1: Fem
0: Tomàs,
1: spoiler,
0: vols dir
1: no.
0: algo?
2: Bueno, l'últim resultat que tenim.
0: Vale, va.
2: El Geneta ha caigut 0-3 davant la Nucía.
1: Ah, que juguem este matí, és de veres.
2: Este matí a les 10.
1: Pues mira, bueno, ja tenim una...
2: El control aquí de Segona Federació acaba d'ascendre la Nucía amb molts dinerets, la veritat, així que, bueno, 0-3. Cal a Madrid, pretemporada, després ho analitzem.
1: Molt bé, perfecte. Què més?
0: Més cosetes. El que deies de l'eclipsi que tindrem per avui és que volem fer un carrusel pels diferents pobles de la nostra comarca per a poder conèixer com es viurà l'eclipsi d'este dimecres en cada un d'estos pobles.
1: Exacte.
0: Visitarem diferents municipis per saber quines són les activitats que han preparat. Alguns han preparat activitats, altres tenen punts d'observació i sobretot també quines mesures de seguretat hi ha que tindre en compte davant l'alt risc d'incendi, que ja sabem que molts paratges naturals, moltes muntanyes d'ací de la nostra zona, tenen l'accés restringit.
1: Exacte.
0: Així que, molta precaució i, com sempre diem, informeu-vos a les xarxes socials, als canals oficials dels vostres ajuntaments, dels ajuntaments, dels vostres pobles, per saber si podeu anar a la muntanya o no.
1: O no, exacte. Farem ese carrusel eclipse que vam anunciar ahir i que, com ha dit Carmen, alguns pobles sí que tenen activitats, altres tenien activitats preparades i les han desconvocat i les han anul·lat.
0: Exactament.
1: Tota la informació en ese carrusel eclipse. Què més?
0: Parlarem també...
1: És que m'agrada
0: molt. Sí, mola molt. Sobre l'eclipse, parlarem també amb Ivan Martí, astrònom d'Alfarrasí. Ja vam parlar amb ell la setmana passada sobre aquesta star party que teníem preparada a Alfarrasí. Ens va mencionar també cosetes de l'eclipse. Però avui el que volem fer és aprofundir un poquet més en la part científica de l'eclipse.
1: Sí.
0: Que ens explique que podran al final estudiar com a professionals l'astronomia durant este fenomen que és excepcional, i que no sol passar habitualment, i quines són les oportunitats que els oferirà este eclipse per a la investigació científica.
1: Sí, perquè jo crec que hem parlat absolutament de tot, de com mirar, com de jo i al principi, no? D'on veure'l, de com mirar-lo, de les ulleres, dels horaris, de tot això, però darrere de tot això hi ha un treball de molt de temps i molts científics, sobretot els astrònoms, evidentment, estan esperant este moment per a poder estudiar coses després, a més mesos, i analitzar dades que replegaran avui en tot el procés de l'eclipse. I hi ha molta diferència, com explicava Ivan la setmana passada, que avui recordarem, molta diferència entre poder estudiar l'eclipse en un lloc com Ontinyent, que no serà total, a un lloc com a part de l'interior de Castelló, que sí que serà total. Poden eixir moltes dades diferencials entre un cas i l'altre, i per això volem parlar d'eixa part científica que s'ha parlat menys.
0: A més, acabo de recordar també un tema que vaig estar parlant amb Ivan, que jo que deia jo que era un cas excepcional, no?, el tindre un eclipsi, i diu, clar, el que és excepcional és que l'eclipsi siga així, a la nostra zona,
1: clar,
0: perquè ocorreixen eclipsis durant l'any a moltes parts del món, i al final el que fan estos professionals és desplaçar-se a Egipte, a totes les parts del món, i al final és una gran sort poder tindre-ho així a casa.
1: Exacte, doncs parlarem amb ell. I com tanquem el programa?
0: Mira, anem a tancar el programa mirant al cel.
1: Sí.
0: I no per a parlar de les temperatures, ni de l'eclipse, ni dels núvols. D'una visita que vam tindre ahir a Ontinyent, una visita poc habitual, les cigonyes, que tu les vas veure?
1: No. Jo vaig veure fotos, però no les vaig
0: veure. Bueno, ahir el cel d'Ontinyent es va plenar de cigonyes, es van deixar veure en diferents punts de la ciutat, en el campanar de l'ermita de Sant Vicent, en el pont de Sant Vicent, a l'antiga fàbrica de la Clave, a la zona del riu, en moltíssims llocs.
1: I, d'un centenar.
0: Més d'un centenar de cigonyes, exactament. Així que nosaltres volem saber què és el que ha passat així.
1: Per què han parat,
0: per què?
1: Per a veure l'eclipsi?
0: Que deia que este matí han vingut a veure l'eclipsi, o què ha passat així? Parlarem amb José Ventura, que ell és membre de la Junta Directiva de la Societat Valenciana d'Ornitologia, per a saber per què s'ha produït esta concentració i si és habitual trobar tantes cigonyes juntes a una ciutat. Ella ens ha fet un xicotet spoiler,
1: sí,
0: i bueno, es deu a la migració, ens ho ha explicat molt bé, i volem que els nostres oients ho sàpiguen, perquè ens ha paregut molt guai.
1: Exacte.
0: I segur que serà una conversa molt interessant.
1: Sí, senyor, i així n'acabarem parlant.
2: Voleu saber com han reaccionat els veïns i veïnes d'Ontinyent?
1: Bueno.
2: Entra a la carpeta d'informatius, Miguel, la que tenim ahir, i ves en el dia d'avui.
1: Val, espera un moment.
2: I busca el segon tall.
0: Què posa?
2: No. Un, dos, tercer tall.
1: Segur?
0: El
1: quart, el quart,
2: el quart, vale.
1: Pot ser? Està nombrat d'una manera...
2: Està guai.
1: Val, anem a escoltar.
0: Sí.

0: cojones? Tu ensenyant pardal, xaval.
1: Eso es la relación. Ahora os digo el meu matinal de hoy, como he contado.
2: Mira, me encanta
1: porque, sí, es que es la reacción perfecta.
3: Hombre, claro, de repente.
1: La persona que ha grabado el vídeo la vi moltíssim.
3: Qué bo, qué bo.
1: Sería la meva reacció.
3: Fantàstic.
1: I guai, lo que tenim per contar després, que això, vamos, va ser molt curiós.
3: Sí, sí, això serà per a tancar el programa, jo crec que d'una manera curiosa i també per a parlar d'una manera també científica.
2: De per sí, què, exactament.
3: De per què han parat, per què paren de tant en tant.
2: Perquè així no en tinyent, tantes pobles
3: no
2: tinyent, que n'hi ha, no?
3: Etcètera, exacte.
1: Bueno, com ha anat el TripAdvisor o Google.
3: Sí, no, li han parlat de l'embotit d'on tinyent, que és bo, que li... pues pare mai.
1: S'han parat un dia
2: més a l'equip. Saben que les festes estan propet.
3: Exacte.
2: Entonces, claro.
3: Exacte. S'han avançat una setmana, però bo, no està mal. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miren.
3: Tomàs, hora 14. De què parlem?
1: Que se va
3: adivinar. De què cojones?
1: De pardals, no? Bueno, pues espera, lo de l'eclipsi.
3: L'eclipsi
1: va ser un no parar, la veritat. Però bueno, això que toca és la notícia d'avui. Crec que tots i tot és el que volem és gaudir-ho de la millor forma possible i tindré un gran ventall d'idees i d'espais on poder gaudir-lo. Farem un repasset a ese carrusel, us contarem quina és l'última hora, us recordarem aquestes recomanacions, tractarem de contar-vos com s'estan preparant els dispositius als municipis de la Vall d'Albaida i també com nos parlarem un poquet de les cigonyes i el que ens comenten. Per altra banda, notícies del dia, de la jornada. A hores d'ara s'està actuant en un accident a la 7 a l'altura de la rotonda de l'Olleria. El carril de la dreta en sentit València està tallat. Mm-hmm. Us demanem molta precaució en esta zona. Ha sigut un accident sense ferits, no cal alarmar-se, però sí que és de veres que per aquesta zona, sobretot a aquesta gent que estigui en cotxe o que vaig agafar el cotxe en una estoneta cap a aquesta direcció, que vaig amb molta cura. Per altra banda, si ens anem a Ontinyent, cal parlar un poquet dels serveis i de tot el que s'està preparant de cara a les festes de moros i cristians. En aquest cas, parlarem d'aigua i de les fonts d'aigua que s'estan preparant per part de la regidoria de serveis municipals. També ens anirem al municipi d'Alfarrasí, que també té una molt bona notícia. A banda de que avui és la nit de paelles, també, per cert, que com són les festes, tenen tant l'eclipsi a l'ermita, sí, si sí. No recorde malament, i la festa de sí. Les paelles, doncs van a estrenar el primer gimnàs municipal a aquest poble.
3: Toma.
1: És a dir, una bona notícia que el Farrasí tinga un gimnàs, i com Carmen viu propeta, lo millor, ja té gimnàs.
3: Pots aprofitar-ho.
1: Pots aprofitar. Mai que, sap.
2: Jo em quedaria un tinyent.
3: És de veres.
1: Ja, per això t'ho dic, a lo millor. Bueno, això no sap, això ja es veurà. I per altra banda, ens entrarem en l'agenda, com no, us comentarem com estan les coletes per Bèlgida, per Castelló de Rugat, per Alfarrasí, pel Palomar, i tancarem, com sempre, la nostra crònica esportiva.
3: Doncs això és el que ha preparat Tomàs Marín per a l'hora 14. Sempre no passa res d'ací a les 2 de...
1: Si explota el món...
3: Home, que esperem que no.
1: Que esperem que no.
3: Que avui tenim eclipsi.
1: Vull dir, la veritat és que...
3: Que ja tenim núvols, ja només que falta que explote el món. Home, no, per favor.
1: Està sentant un poquet la pel·lícula de Christopher Nolan.
3: Sí.
1: Eclipsi, cigonyes...
3: Cigonyes...
0: Ai, calleu. Què cojones?
3: Pobret.
0: Li ensenyant pardal, xaval.
3: M'agrada. Carme, moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Tomàs, no te marxes molt lluny, per favor. No te marxes molt lluny. Vinga.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Una del migdia, 8 minuts. Senyores, senyors, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida ens transforma en Carrusel Eclipsi. Sí, sí. És que anem a fer un carrusel per municipis per conèixer com es viurà l'eclipsi en cada poble de la nostra comarca. Hi ha municipis que han preparat activitats especials, que hem contat esta setmana i fa uns dies. Altres que han optat per reforçar les mesures de seguretat i alguns són per l'alt risc d'incendi. Es recomana observar-lo des de zones urbanes i evitar la muntanya. Així que fem una volta per la comarca per saber què ha preparat cada poble, on es podrà veure l'eclipsi i quines són les principals recomanacions. No ho faré jo soles, no? Està amb nosaltres Carmen Úbeda. Hola, Carmen. De nou.
3: Hola de nou, Miguel.
2: Estàs preparada per a este carrusel d'eclipsi?
3: Vinga,
2: pues,
3: va.
2: Anem a començar i comencem per Ontinyent. Què haurà preparat el consistori, el seu compte, el seu regidor de joventut, Àlex Borrell?
4: 8-12 de juny, Dia Mundial de la Joventut, hem preparat des de la regidoria de joventut d'Ontinyent una activitat molt especial per a poder gaudir al màxim i en condicions de seguretat de l'eclipsi d'esta vesprada. Anirem al Parc Benarrall, en la part de la cúpula. Contarem amb la presència de Rosana Moriana, que és científica, professora i doctora en enginyeria de materials de la Universitat Politècnica de València, i de Raquel Vela, gerent de la Òptica Òptima Salut en Ontinyent, que ens ha proporcionat també ulleres homologades per a poder gaudir d'este eclipsi, i podrem visualitzar-lo des d'eixa part, que és una de les parts amb millor visibilitat que ens han aconsellat els astrònoms i els meteoròlegs, així que aprofitem per a recordar a la ciutadania que gaudisca en condicions de seguretat d'aquest fenomen astronòmic.
2: Gràcies, Àlex. I d'Ontinyent a l'Olleria, Carmen.
3: Sí, així és. A l'Olleria, l'Ajuntament, el que ha fet ha sigut anunciar restriccions davant la situació d'alerta màxima per risc d'incendis forestals decretada per la Generalitat Valenciana. Per una banda, queda anul·lada l'activitat d'observació de l'eclipsi que estava prevista a l'antic port de l'Olleria. A més, es tallaran els accessos a la Creu i al barranc de l'Alegre. Només es podran accedir els veïns residents al tram inferior del camí del barranc. També estarà prohibida la circulació de qualsevol vehicle des de l'antic port de l'Olleria amb l'objectiu d'evitar desplaçaments i aglomeracions en zones forestals durant episodi, com ja hem dit, de risc extrem d'incendi. L'Ajuntament ha demanat a la ciutadania que eviteix les zones de muntanya i que opte per l'entorn urbà per observar l'eclipse, sempre amb les mesures de protecció adequades.
2: I al teu poble, a Montaverner, han preparat alguna cosa? Anem a preguntar-li al seu alcalde, Jorge Boluda. ¿Heu preparat alguna cosa o no, Jorge?
5: A veure, pues sí, Montaverner, com la majoria de pobles, pues s'ha sumat a veure l'eclipse. La veritat és que en un principi pareixia un poquet de... que no... bé, un eclipse i tal, però bueno, he vist que la... sabies que això és una fiebre, eh? És una fiebre de l'eclipse.
2: Sí, sí.
5: Jo en aquell entonces, bueno, algo havia que fer, encomanarem des de l'Ajuntament 150 ulleres per poder-les veure, a l'òptica, me'ls van portar, molt bé. Però, claro, estic veient que igual mos queden curts, però bueno. Montaverner ha habilitat l'esplanada que tinguem davant de l'ermita del Calvari, que des d'ahir és, bueno, és un alteronet, no té perill de res, és una àrea recreativa que es pot veure perfectament a aquestes hores la posta del sol. I des d'ahir, pues, el que vinga i vulgui veure, pues, repartirem allí mateixa les ulleres. Junt amb les ulleres donarem una fulleta d'instruccions també, perquè hi ha gent que, per molt que ho digues, no fa molt de cas, para que ho veja conforme toco, que se les posi conforme toco, que se les lleve conforme toco, perquè tot això al final repercuteix en la visió de la gent. Si algú vol vindre, pues convidat està. Si aplega o no replegar unes ulleres, però no ho puc assegurar, perquè això anirà per ordre rigoroso de llegades. Vinga, passeu-ho bé.
2: Gràcies, Jorge Boluda, alcalde de Montaverner. Adinàs tu a eixa...
3: Bueno, jo t'he previst veure-lo des de casa, ja tinc les meves ulleres, així que em quedaré en casa.
2: Molt bé. Estaven en Montaverner, continuem este carrusel eclipsi, ara al Baida, Carmen.
3: Sí, al Baida no han corregut tanta sort perquè allí tenen restriccions. La policia local ha recordat que l'accés i la pujada a la Covalta i a les zones de muntanya quedarà restringit coincidint amb l'eclipse solar de Sanit i també amb aquesta situació de risc extrem d'incendis forestals. Les altes temperatures, la sequeta de la vegetació i també l'alta afluència de les persones poden incrementar el risc de que es produïsca un incendi. Per això, des de l'Ajuntament i també la policia local han demanat a la ciutadania que no puja a la muntanya per a veure l'eclipsi. Això parlem a la zona d'Albaida. Recomanen observar-lo des de zones segures de dins del nucli urbà, com parcs, places o altres espais urbans, i evitar qualsevol desplaçament cap a aquestes zones forestals.
2: Això Albaida, i molt propet està el Palomar. Han preparat alguna cosa al Palomar? Anem a preguntar-li a l'alcalde. Jordi Vila, bon dia.
6: Bon dia. Pues sí, el Palomar, comencem les festes ara a partir d'avui, dia 12, en cinema d'estiu, allí a la plaça Constitució, i vam veure per tu, ja que el teníem l'eclipse, de fer una activitat més. I entonces pues, vam veure... Bueno, el Palomar, pues, que ara quan es pon el sol té una zona entre termes d'Albaida i Bufali que té una vista molt, molt bonica i hi ha un bancal allí que té una caiguda important, i entonces pues, vas parlar amb el dueño del terreno, li vas dir que si mos permetia aixafar el bancal i que muntaríem ahí a favor de l'eclipse, i l'home pues, es va enrotllar i va dir que perfecte, i també li vas donar la idea, que va dir que acudirà, i entonces en principi pues, anem a dur també caires, un poc perquè també tinguem il·lusió que la gent major que no ho ha vist pues que vinga i que estiguen còmodes pues, durant la mitja hora que durarà o els tres quarts de l'eclipse, per estar allí el més còmode possible. També hem preparat ulleres per a tots els que vinguin i esperem això, que sigui atractiu, que la gent vinga. Està a 5 minuts caminant pel camí de les Monges, a intrepita d'Albaida i el terme del Palomar, i això, esperem que la gent gaudisca i que passem un eclipse de la millor manera.
2: La que s'està muntant en l'eclipse, la que s'està muntant en l'eclipse. Estàvem al Palomar, en Jordi Vila, gràcies, alcalde. Anem ara a Benigànim, Carmen.
3: Sí, en el cas de Benigànim també s'han extremat les mesures de prevenció. L'Ajuntament ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris i prioritzar els espais urbans i els punts d'observació habilitats i evitar eixes zones forestals o de difícil accés. A més, queda prohibit cremar i fer qualsevol tipus de foc en terrenys forestals i en la seva zona d'influència, mentre que també restringís el trànsit per senders i camps a través i se suspenen les activitats esportives autoritzades en terreny forestal.
2: Doncs això a Benigànim, i fa uns moments Jordi Vila del Palomar nomenava Bufali, i anem allà ara perquè pareix ser que també han preparat coses. Li ho preguntem a la seva alcaldessa, Estefania Mollà. Bon dia, Estefania.
7: Bon dia, Miguel. Pues a Bufali es preparem per a viure l'eclipse de la següent manera. A partir de les 7, la piscina obrirà les portes gratuïtament per a gaudir d'aquest fenomen. L'eclipse començarà sobre les 7:39 i el moment màxim serà sobre les 8:33. Així que l'Ajuntament repartirà unes 150 ulleres especials i homologades per poder observar-lo amb seguretat, i els xiquets tindran que venir acompanyats d'un adult.
2: Molt important això. Estic adonant que són 150-200 ulleres les que estan donant els ajuntaments que han organitzat alguna activitat. Estàvem en Bufali, i de Bufali a Agullent.
3: Sí, en el cas d'Agullent l'Ajuntament ha alertat especialment de no fer activitats ni desplaçar-se a la serra d'Agullent i els seus paratges per les altes temperatures i també per aquest risc d'incendi. Finalment, també remarque la necessitat de vigilar de prop els xiquets i les persones majors durant tot l'esdeveniment, com ho ha fet abans l'alcaldessa de Bufali.
2: Efectivament. I d'Agullent al Farrací, si han preparat alguna cosa, la informació la té el seu alcalde, Ismael Sant Víctor. Ismael, què fareu avui?
8: Avui han convocat al veïnat, que s'ha tingut que apuntar en un formulari més que res per veure l'aforo que podíem assumir. A la part dreta, mirant l'ermita des de baix, perquè és un punt molt alt i que està orientat a ponent, que és on s'ha de veure això. L'Ajuntament facilitarà ulleres a les persones que s'han apuntat, allí, i segur que mos veu algun veí més del poble i també li donarem. Han comprat 200 unitats d'ulleres i, bueno, pues això és un poc el que tinguem posat per avui en el programa. A partir de les 7:30 estarem allí. Això sobre les 8:15 comença ja a superposar-se la lluna sobre el sol i el punt més complet estarà al voltant de les 8:30. Entonces estarem allí hasta que s'acabi, hasta que es faci nit, s'acaba l'eclipse. I, bueno, ja dic, vam obrir un formulari per controlar un poc l'aforo, per veure la gent que s'apuntaria i tal, i nosaltres contem que serem al total uns 200 assistents i tal. Ja dic, és mirant l'ermita de baix, la part dreta, la part que dona al ponent, hem anat ja a comprovar que realment allí es veu bé i n'hi ha suficient altura encara del sol per poder veure l'eclipse. Ara només hem de pregar que els núvols no mos el tapen i disfrutar d'este esdeveniment que ja fa no sé quants anys que no produeix més de 100 anys. Ja l'any que ve tenim un altre, però bueno, de l'any que ve ja parlarem. O sea que això és la programació que tenim prevista, no farà així.
3: A més, és que tenen planazo perquè després són les paelles.
2: Exacte. I com es nota, estava escoltant jo Ismael Sant Víctor, alcalde de
3: del Farrasí. Està content, eh?
2: No, primer que està content i després com es nota que tenen entre els seus habitants a un astrònom com Ivan Martí, que és del Farrasí, que té tota la informació, eh? Però l'alcalde estava parlant d'una manera molt tècnica. Bo, estàvem al Farrasí, anem a Montitxelvo, Carmen.
3: Montitxelvo, com molts municipis dels quals ja hem estat parlant, també allí estarà prohibit encendre foc, circular per les sendes o les zones forestals amb vehicles o a peu i fer activitats recreatives en el medi natural, i tampoc està permès acampar. Recomanen també, per tant, observar l'eclipsi des de les zones urbanes, evitar desplaçaments innecessaris i, com sempre, utilitzar ulleres homologades. I, per cert, està no eixit, no bloquejar camins ni vies d'emergència.
2: Això últim és molt important.
3: Molt important, molt. Per això, perquè també parlàvem sobre això amb Natàlia Anguix l'altre dia que va estar així contant-nos les mesures que havien fet en eixe CECOPAL. I al final, la prohibició de no pujar en cotxe a paratges com Sant Esteve o Santa Anna és per això mateix,
2: per no bloquejar
3: les vies, perquè són camins molt estrets, i si passarà qualsevol cosa, que puguen pujar i baixar els serveis d'emergència.
2: I malauradament, no tinc la informació completa, però malauradament fa uns instants comentava jo en Tomàs Marín que ja hi ha gent, no dic a un tinyet, en algun moment, en algun paratge natural, que ja està pujant i no pot pujar. Està prohibit.
3: Per favor,
2: feu cas. Per favor, molta cura. Anem a acabar este carrusel d'activitats en l'últim poble que tenim informació, que ha preparat activitats per a poder veure i per a poder gaudir d'este eclipse. Parlem de Bocairent. Santiago Esteve és el president dels hostalers i ell ens conta que els han preparat per avui, per a tot el dia. Santi, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia, Miguel. Des de l'Associació d'Hostaleria i Turisme de Bocairent, amb col·laboració de l'Ajuntament, hem preparat un pack d'un dia complet per a poder disfrutar tant de Bocairent com d'un aconteciment tan especial com és l'eclipsi. L'activitat es composa d'una visita guiada per el poble pel matí. Començarà a les 10:30 i durarà aproximadament 2 hores. Després, pues, la gent pot aprofitar per a fer alguna compra o per a provar qualsevol dels restaurants que tenim al poble. I per la vesprada ens tornarem a veure a les 7, en la plaça de l'Ajuntament. Des d'allí s'accedirà a l'ermita del Sant Crist, que pensem que és el lloc idoni per a l'avistament. En arribar tindrem un refrigeri per a recuperar-nos de la pujaeta. I a continuació una xerraeta, una explicació senzilla de lo que anem a veure. I a partir d'ahí, pues res, a disfrutar de l'eclipsi. Es recomana portar un calçat apropiat, a ser possible calçat esportiu, tant per a la visita al poble com per a la ruta fins a l'ermita, per supost. I res més, la resta ja ho han de posar els participants, que són ganes de passar un dia meravellós en el nostre poble i de veure un eclipsi d'una forma diferent.
2: Moltíssimes gràcies, Santiago. Ja la primera part ja l'han gaudit, ahir a Bocairent, que és fer una ruta per al poble. Ara falta la de la vesprada, migdia, que és dinar, i la de l'esprada, que és per a gaudir d'este eclipse. Però abans d'acabar, ens agradaria insistir en la importància de ser responsables i seguir les indicacions de la Generalitat Valenciana i dels canals oficials dels vostres ajuntaments.
3: A més, també la DGT recorda que si tenim previst desplaçar-nos per veure l'eclipse, és important planificar la ruta amb antelació, ja que es preveu un augment important del trànsit abans i després del fenomen. I això no ho recomana la DGT, però ho recomanem nosaltres. Si podeu anar a peu, millor. No cal agarrar el cotxe. També molt important, si l'eclipse ens sorprèn al volant, és a dir, si estem conduint, no hem de frenar de colp ni aturar-nos a la carretera o al voral, és a dir, a l'arcén. No podem aturar-nos ahí. Si volem observar-lo, hem de buscar un aparcament habilitat i segur. La DGT recorda més que està prohibit estacionar als vorals de les autovies i autopistes sense causa justificada. És a dir, no s'arrimeu als arcens, per favor.
2: Exacte. I després, això que anem a contar és una perogrullà, que diu aquell, però cal tindre en compte que les ulleres homologades per observar l'eclipsi no es poden utilitzar mentre conduïm, perquè si heu provat aquestes ulleres, són totalment fosques, no es veu absolutament res. Així que, per favor, no feu el... vaig a dir-ho, no feu el burro, perquè exacte, això no pots fer-ho. I per descomptat, res del mòbil al volant, ni avui ni ningun dia, però avui menys.
3: Exactament. En resumen, gaudim de l'eclipsi, amb responsabilitat, seguretat i sempre seguint les indicacions de les fonts oficials. Coneixement i trellat.
2: I trellat, efectivament. Moltíssimes gràcies, Carles Núbeda.
3: Gràcies, Miguel.
2: Fins ací este Carrusel Eclipsi.

minuts, arribem a l'una i mitja de la vesprada. Anem a continuar parlant de l'eclipse, perquè avui veurem com la lluna va ocultant el sol fins a deixar-ne visible. Des d'ací no serà total, ja ho hem dit i ho hem comentat en alguna ocasió. Per a la majoria de nosaltres serà un espectacle extraordinari, estem comprovant-ho, perquè tot el món està molt, molt de FOMO, com deia Carmen Úbeda este matí. Per als astrònoms, què? També és una oportunitat, jo crec, per observar i mesurar fenòmens que un dia qualsevol queden amagats

0: és un eclipse que, un tipus d'eclipse que no es veia en la totalitat en la península des de fa més de 100 anys, i la veritat és que és una oportunitat tremenda. Nosaltres ja, el personal de l'observatori, d'ara és de los Olmos, ja, encara que l'observatori està tancat en ara, avui hem tancat, perquè la quantitat de gent que hi haurà ahir serà brutal.
1: Clar.
0: Però sí que hem enviat una petita expedició per a treure algunes fotos de la corona i tal, i algunes, vull fer algun petit experiment. I la veritat és que tinguem molta il·lusió. Esperem que la meteorologia acompanye, tot apunta que sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Pareix ser que ací a Ontinyé, en tota la nostra comarca, hi haurà algunes, alguns núvols, i no sabem si es veurà molt bé, però anem a confiar, anem a confiar. Perquè, mira, volíem parlar amb tu, perquè hem parlat amb tu ja moltes vegades de com veure l'eclipsi, com gaudir d'ell, etc etc. Però no hem parlat mai, o no hem aprofundit en el tema científic. Perquè, clar, nosaltres veurem com la lluna tapa el sol, però què veu esta vesprada un astrònom?
0: Pues la veritat és que la forma que tenim els astrònoms de mirar els eclipses i la informació que entre d'ells ha anat canviant, lògicament ha anat canviant al llarg del temps.
1: Clar. O sigui,
0: els eclipses del segle passat, bàsicament... De fet, el que va passar per Espanya al total en 1905, entre altres coses, s'utilitzava per a verificar si la corona solar veritablement era activitat que succeïa ahir al Sol o eren efectes atmosfèrics, etcètera. I avui en dia, bàsicament, el que ens ajuda a estudiar un eclipse és precisament això, la física de la corona solar. O sigui, la corona solar és com una enorme atmosfera que té el Sol al voltant d'ell, enorme perquè té un grossor del voltant d'un milió de quilòmetres,
1: sí. O sigui,
0: és una senyora atmosfera que té el Sol i que rodeja el Sol. Està a una temperatura enorme, no se sap encara molt bé per què, una temperatura que pot superar el milió de graus, val? O sigui, molt més calenta que la superfície del Sol,
1: sí, sí.
0: Que està a poc menys de 6.000, i tota aquesta activitat que hi ha a la corona, que pot estar relacionada amb el magnetisme, etcètera, doncs és una part de la física solar que bueno, cada vegada ho entenem millor, no? Però que encara hi ha coses ahí per averiguar. I un eclipse és el moment idoni per a estudiar la corona solar, perquè la Lluna està tapant...
1: Clar.
0: Diguem, la part que més emet del Sol, la més brillant, no? I la corona que emet molt, molt, molt, molt, molt poquí comparat amb la resta del disc solar,
1: sí.
0: Aleshores ja no està molestat. I podem fer fotos i estudiar l'evolució de la corona, etc. I això és bàsicament el que estem fent.
1: Que
0: a banda de pues, millorar un poc les efemèrides, no? La temporització, no? dels fenòmens,
1: sí.
0: Astronòmics i millorar un poc la mesura de distàncies i tal. Però això és bàsicament... Bàsicament el que fem és estudiar la corona.
1: La corona...
0: Hi ha experiments... Sí, dime.
1: No, no, digues que estaves dient que la corona és un dels grans enigmes que intenteu resoldre des de fa molt de temps, no?
0: Sí, efectivament. I de fet, des del punt de vista també de l'astronomia per a amateurs, per a aficionats,
1: sí.
0: és també un fenomen preciós. O sigui, jo, a tot aquell que vaig a veure l'eclipse en la franja de totalitat,
1: sí. O sigui,
0: que la Lluna cobrisca completament el disc, que no perguin l'oportunitat durant únicament la fase de totalitat de llevar-se les ulleres i contemplar la corona solar, perquè és l'únic moment en el que pots veure a ull la corona solar, el moment en el que la Lluna està tapant per complet el disc solar, però només es lleveu les ulleres durant la totalitat. Una vegada acaba la totalitat s'han de tornar a posar.
1: Però això només passarà en els llocs on siga total,
0: clar,
1: no, l'eclipsi.
0: Efectivament,
1: correcte.
0: Només on siga total. Així en la vall d'Albaida no arribarà la totalitat. Ahir no s'han de llevar les ulleres en cap moment.
1: Val.
0: Però qui tinga l'oportunitat de veure-la en franja de totalitat, aleshores sí que tindrà l'oportunitat de contemplar la corona solar, que, que és un espectacle preciós.
1: Digues.
0: Sí, digues.
1: No, digues, que anaves a parlar abans d'experiments, no? Que anaves a parlar.
0: Sí. Encara que l'eclipse en principi dura, depèn d'on estigues, no? En la franja de totalitat, entre uns pocs segons a quasi dos minuts, minut i mig o minut 40 segons, depèn d'on estigues dins de la franja de totalitat.
1: Sí.
0: Però sí que hi ha trucs que permeten veure un eclipse durant molt més temps.
1: Ah.
0: Per exemple, si agafes un avió i vas seguint a gran velocitat, posa-li que arribes a 700 i pico quilòmetres per hora, una altitud ja considerable,
1: sí.
0: Doncs pots seguir l'ombra de la Lluna i pots observar igual durant 10-20 minuts l'eclipse.
1: Ostres.
0: I prendre fotos, prendre vídeos de com va evolucionar la corona, etc. Això és el que fa la NASA, per exemple, no? Va seguint l'ombra de la Lluna amb un avió, de manera que tens un eclipse total que dura un munt de temps i et dona temps de sobre per aprendre dades, etc.

0: curiós, això, no?
1: Ostres, que bo! Mira, molt bé, molt bé, molt bé. També he llegit per ahí que fa observacions des d'avions i de globus científics, pot ser, la NASA?
2: Ah, sí, també, també, efectivament, perquè... Val. Perquè un eclipsi, com dura tan poquet, es permet estudiar, diguem, els efectes de, a curt termini, efectes ràpids, no?, que té la irradiació solar sobre l'atmosfera. No sols la temperatura, la humitat, sinó també, per exemple, la producció d'ozó. Mm. Perquè l'ozó, aquest gas tan important, no?, que tenim a l'atmosfera, s'activa precisament en l'activitat solar. Llavors, durant un eclipsi, doncs, pots veure, no?, en qüestió de minuts, no? Com està afectant la radiació solar als distints nivells d'ozó, en distintes altures, etc. O sigui, els globus aerostàtics també fan un munt de mesures durant un eclipse, mesures molt, molt útils.
1: Mm-hmm. He dit jo al principi, i vull preguntar-te-ho perquè no sé si és de veres, si no, si és una informació que està un poc sesgada, però esta vesprada no tots els científics estaran mirant cap amunt, perquè hi haurà gent que estarà estudiant, diuen, els efectes de l'eclipse sobre la Terra. Podien haver canvis? Mesurar-se en la temperatura, en la llum, en l'atmosfera?
2: Sí, en l'atmosfera, sobretot... Bueno, la temperatura nosaltres mateixos ho notarem.
1: El notarem, o sigui,
2: sol baixar la temperatura.
1: Clar.
2: També els animals, que solen ser molt sensibles a aquestes coses, sí. qui tinga animalets en casa pues, podrà comprovar-ho, noten l'efecte de l'eclipse. I la veritat és que és un tema fascinant. Jo d'això no entenc molt perquè ja. No soc biòleg,
1: ja.
2: Però sí que sé, sí que ho he llegit també, que bueno, i ho he vist, perquè jo he presenciat altres eclipses, bueno, i tot el món. Per exemple, en 2000, quin any era? 2005 o 2006, no sé què, va haver un eclipse anular, també, sí. Que es veia des de València.
1: Sí.
2: I ahir l'efecte sobre els pardalets, animalets, gossos, gats, o sigui...
1: I les plantes
2: prou
1: també.
2: Notable. Ah, sí, bueno, sí, i les plantes, clar, sí.
1: Clar.
2: Que tanquen... Sí, exacte. Per exemple, els girassols, no?
1: Uh-huh. Exacte.
2: Sí.
1: I,
2: efectivament.
1: I després hi ha una cosa que també m'ha paregut molt curiosa, perquè diuen que s'investigarà especialment la ionosfera, que és una zona de l'atmosfera que intervé en les comunicacions i en els senyals de ràdio. A veure, què li passa quan en ple dia deixa de rebre de colp una part important de la radiació solar? Conta'm això, per favor.
2: Doncs que es desactiva. O sigui, la ionosfera... Jo, per exemple, jo soc radioastrònom. Jo observo la radiació, les ones de ràdio que venen de l'espai exterior, no? De
1: plaques
2: negres, supernoves, etc. Aleshores, sí que és veritat que la ionosfera, especialment quan en els anys en els que el Sol està més actiu, però pot afectar prou a la qualitat de les observacions, perquè la ionosfera el que fa és que és, d'alguna manera, refracta les emissions de ràdio, especialment les de freqüència baixa, que poden utilitzar-se en telecomunicacions, etc. Uh-huh. Aleshores, les millors hores per observar la radiació que ve de fora és precisament per la nit, perquè la ionosfera està desactivada, no? El Sol és el que la manté, d'alguna manera, la ionosfera més activa. No?
1: Claro.
2: I aleshores, pues, observes millor. Des del punt de vista de les telecomunicacions, quasi que convé el contrari, no? Perquè si la ionosfera permet que les ones reboten,
1: uh-huh.
2: Evita que isquen a l'espai exterior i el permet comunicar-te, aprofitar la curva... Bueno, que no t'afecte la curvatura de la Terra, no? Perquè arriben les ones, inclús en comunicacions transatlàntiques. Avui en dia, en la tecnologia que tinguem i en les comunicacions via satèl·lit i tal, això ja no seria un factor massa important. Però sí que és veritat que sí, continua sent important l'efecte de la ionosfera en les telecomunicacions. Sí. Mm.
1: I en estos estudis m'està agradant molt la xerrada perquè estem corregint coses que ni ens havíem plantejat. Però en estos estudis participen únicament grans observatoris o agències espacials, o els astrònoms, com dius tu abans, aficionats, amateurs i la ciutadania també poden aportar dades útils?
2: No és que utilitzi jo molt dades d'amateurs, però sí. Jo sí que sé que hi ha projectes, perquè avui en dia els amateurs tenen un instrumental, o sigui, hi ha amateurs
1: brutal,
2: que tenen un instrumental
1: no?
2: Brutal, o sigui, sí. Instrumental que competeix amb l'instrumental dels astrònoms professionals. I la veritat és que l'ajuda de la comunitat amateur és impagable. O sigui, la contribució dels astrònoms amateurs, per exemple, a l'hora de seguir efemèrides d'objectes del sistema solar o el seguiment de supernoves o inclús el descobriment de supernoves,
1: uh-huh.
2: És brutal. I de cara a l'eclipse també, la contribució de totes les fotografies, vídeos, estudis espectroscòpics que poden fer els amateurs és d'un valor important per a l'astronomia professional. O sigui, això sí que m'agradaria aprofitar aquests minuts per a recalcar això, o sigui, la importància de la comunitat amateur també per al món de l'astronomia professional. Estan fent una aportació molt important.
1: Que bo, eh? Això que dius és importantíssim, perquè jo crec que la gent no tenim aquesta informació, i clar, no pensem en aquestes coses, evidentment, però hi ha molta gent per ahí treballant de manera amateur, de manera bo, perquè és un hobby, perquè li agrada i perquè està molt clavat en l'assumpte i que està ajudant i molt. Parlaves tu abans, al principi, crec que, clar, els eclipsis han servit al llarg de la història de diferents maneres, però per fer descobriments importants.
2: Sí.
1: Quin diries que va canviar més la nostra manera d'entendre el Sol o fins i tot l'univers?
2: A veure, és que jo estic sesgat perquè a mi m'agrada molt el tema de la relativitat general.
1: Dona igual.
2: Estudia forats negres.
1: Dona igual que estigues sesgat, dona igual.
2: Per a mi el més important seria el de 1919, l'expedició d'Eddington a Isla Príncipe,
1: sí,
2: on varen poder corroborar la teoria de la relativitat general. Van veure, no?, que la posició aparent de les estrelles estan molt, molt proper del Sol durant un eclipse, perquè l'eclipse és l'únic moment en el que tu pots fotografiar les estrelles que n'hi ha prop del Sol, no? Perquè ja el Sol ja no molesta, no?
1: Mm-hmm.
2: Com es fa de nit, no? Quan la lluna tapa el Sol, es fa de nit, pots veure les estrelles.
1: Clar.
2: Aleshores, van fotografiar les estrelles que quedaven molt propiu, angularment molt proper del Sol, I van veure que les seues posicions no eren les que tocava, que estaven desplaçades. Això és degut a la gravetat del Sol, no?, que curvava la trajectòria de la llum que venia d'aixes estrelles. I a tu, des de la Terra, et fa creure que l'estrella està en una posició diferent, però és per l'efecte de la gravetat del Sol. En aquell entonces no se sabia si la llum de les estrelles no se desviaria o es desviaria un poquitiu, perquè no sabien si la llum tenia massa o no tenia massa. En aquell entonces no se sabia res de tot això.
1: Sí.
2: O si es corbaria el que deia Einstein, que era una quantitat concreta. Ell va predir que les estrelles desviarien la seva posició tant, no? Va donar un número... Sí. I, efectivament, això és el número que es va medir, o això són els números que va medir l'expedició d'Eddington. O sigui, van fer, diguem, van dir, el senyor Einstein té tota la raó
1: del món.
2: La predicció és perfecta. I a partir d'ahir Einstein, clar, va botar una fama ja a nivell mundial. Si no era encara famós del tot, doncs ja va acabar de ser-ho, no? Quan es va corroborar la seva teoria de la relativitat.
1: I estem parlant de 1919.
2: Sí, digues.
1: Estem parlant de 1919.
2: Sí, 1919, sí, ja ha plogut des
1: de llavors. Ja ha plogut. Estava jo pensant que, clar, encara no ha passat este, perquè queden unes hores, però ja estem pensant en el de l'any que ve, perquè l'any que ve tindrem un altre eclipsi. Serà igual que este? Com serà això? Anem a parlar de futur un poquet.
2: Sí.
1: Ivan.
2: L'any que ve tinguem un altre eclipsi total, el que passa és que la franja de totalitat ja no passarà per València,
1: sí,
2: sinó que està més desviada cap al sud de la península.
1: Val?
2: És a dir, nosaltres... El que sí que té de positiu aquest eclipse de l'any que ve és que ocorrirà més cap a migdia.
1: Ah, mira, veus.
2: Val? Cap a les 10 i pico.
1: Que es nota molt ja no ocorrirà... més, clar.
2: Clar. Encara que no serà total, no? Mm. Des de València estarem, crec, al 90 i pico per cent de cobertura, o
1: sí,
2: 90 poquet per cent, però sí que es veurà més a gust, no estarà tan baixet en l'horitzó, no hauràs de buscar alguna localització especial, no?, en altura o en alta mar o jo què sé, no?, per a poder veure-lo tan baixet com el d'avui, que ocorrirà molt baixiu. No? El de l'any que ve sí que serà molt alt, serà a les 10 i pico, a les 11 del matí, ahir el sol està molt alt, i pots veure-lo sense ninguna incomoditat, sense que ningú edifici o muntanya, no?, et molesti a l'hora de veure'l. El que passa és que si vols veure'l en totalitat hauràs d'anar-te'n cap al sud de la península.
1: Bueno,
2: hauràs de voler-ho en el sud.
1: Una excursioneta. Ara ve la gent ací, a la nostra comunitat, a veure l'eclipsi, perquè és més al nord de la nostra comunitat és que on es veurà en totalitat. Però, mira, vull preguntar-te per acabar, i anem acabant ja, això. L'altre dia crec que vas explicar que no és el mateix... Vore-lo, així a la nostra comarca, el 99,456 que el 100%. Quatre dècimes és tan important i signifiquen tant?
2: Sí, és molt important. És molt important perquè, per una banda, encara que sigui el 0,1%,
1: sí,
2: de part del Sol que no està coberta, i ese 0,1 importa molt des del punt de vista de que no el dona la sensació de nocturnitat, no arriba a fer-se de nit.
1: Vale.
2: I d'altra banda també perquè no pots llevar-te les ulleres per a veure la corona solar.
1: Vale.
2: O sigui, tu fija't que la corona brilla bilions de voltes menys que el disc solar. O sigui, moltíssim menys. O sigui, no és el brillo total, estic parlant d'intensitat, no de brillo total. Llavors, clar, només en un poquiu de disc solar que estiga molestant-te ja no pots veure la corona, és impossible.
1: Mm.
2: Val? Bueno, en aparells ahir molt especialitzats, sí, o una càmera molt bona, igual sí, però a ull oblida't. A munt és que no pots llevar-te les ulleres perquè estaria la radiació del disc solar estaria cremant els ulls en què tu no ho notares. No? Entonces, és molt important. I si és 0,1% és important. Ja. És el que marca la diferència.
1: Doncs recordem a tota la gent que anirà als diferents pobles de la nostra comarca a veure l'eclipsi, que per favor, així no serà total, no vos lleveu les ulleres en cap moment, si aneu a mirar cap amunt, perquè no serà total. I ho acaba d'explicar perfectament Ivan Martí. Ivan, clar, és que avui mirarem l'eclipsi pel que té decepcional nosaltres, però mentre nosaltres contemplem això, vosaltres estareu ahí treballant, mesurant i tot el que faça falta durant aquests minuts per arribar a conclusions d'ací un temps. Així que jo sé que tu treballaràs i gaudiràs a la vegada, perquè es pot fer, tu es pot fer, però com sempre és una meravella tindre't ací al programa. Ivan Martí, astrònom d'Alfarrasí, on el veuràs tu, per cert?
2: Jo el veuré des d'ací, des de València.
1: De València.
2: Esta setmana hem organitzat... hem organitzat. Jo no he tingut res que veure en l'organització, però que soc de la universitat.
1: Però participe.
2: Hem organitzat una participació mínima. Una conferència ací en València i anem a aprofitar un dels actes socials de la conferència serà... de fet, la visualització de l'eclipsi.
1: Que bé, o sigui, que bé.
2: Tots els conferenciants ens reunirem i tal. Gent que treballa sobre... magnetisme en estreles i evolució estel·lar i tal. Hem quedat tots per a veure l'eclipse junts.
1: Doncs a gaudir, Ivan, a gaudir moltíssim. Astrònom del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València i també astrònom particular de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Moltes gràcies, Ivan.
2: Astrònom del Capçalera.
1: Sí, senyor. Una abraçada molt forta.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu.
0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Díguez i la Camilo Big Band. Entrades a entrades360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva. Des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
3: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Por usarla 4 veces y pagarla todo el año.
4: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
5: ¿Pero quién pone un villancico en verano?
6: Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
7: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
8: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
9: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent baida el baida. Miguel Coy.
1: Atenció a esta notícia, segur que l'heu llegit, l'heu escoltat en algun lloc, o us han contat algun amic, alguna amiga. Més d'un centenar de cigonyes van sorprendre ahir els veïns d'Ontinyent en ocupar durant hores alguns dels punts més elevats de la nostra ciutat. Es van deixar veure el campanar de l'ermita de Sant Vicent sobre l'edifici de l'antiga Casa Lluís, als voltants del pont de Sant Vicent també, i fins i tot en una de les grues de les obres de l'antiga fàbrica de la Clave. La seva presència va provocar un allau de telefonades en la policia. policia local i també va requerir la intervenció dels bombers. Allà les quasi les 9 de la nit de la vesprada van rebre l'avís els bombers que unes cigonyes havien xocat contra un cable de la llum al carrer de Jaguar. Una dotació del parc d'Ontinyent va actuar allà al lloc i va donar per finalitzades minuts després els treballs de rescat. A veure, tot apunta que les aus estaven fent una parada dins de la seva ruta migratòria, però volem saber d'on podien vindre, què les va portar fins ací i si una concentració tan nombrosa és habitual, és normal. I per això hem convidat a José Ventura, que és membre de la Junta Directiva de la Societat Valenciana d'Ornitologia. I ja ens escolta. José, què tal? Molt bon dia. Hola, José, escoltes? Ui, no t'escolte bé, no t'escolte bé. Anem a intentar tornar a connectar perquè no s'escolta bé a José. Intentarem connectar de nou. Vinga.

si ara sí podem xerrar amb José. José, què tal? Molt bon dia, a veure si ara. No. No, anem a la tradicional, que és la trucada de telèfono. Ara tornarem a parlar en ell, vinga.

0: sí, ara jo crec que sí. José Ventura, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara sí, veus, la trucada de telèfon normal sempre, tota la vida, és la que al final funciona.
1: L'analògica,
0: efectivament. A veure, José, és que això és molt curiós, és una notícia que es despertava avui amb ella. Però a veure, la primera pregunta és, què feien més d'un centenar de cigonyes a Ontinyent en ple mes d'agost?
1: Doncs mira, bueno, te conté aixina per damunt com és. La cigonya és un au que és migradora i passa la meitat de l'any a l'Àfrica i l'altra meitat a Europa. Ah. Estan, durant, quan així és hivern, elles estan en l'Àfrica, que tenen millor temperatura i més disponibilitat d'aliments. I quan i al voltant de març, primavera, fan una migració prenupcial, que es diu, i venen cap a Europa. Estan primavera i estiu així a Europa, crien així, i a partir d'aquestes dates i fins a ben entrat el setembre fan la migració postnupcial, que és tornar a Àfrica. Així és que, i no són un ni dos, són desenes de milers, vull dir que... I el que crec que ha passat, bueno, el que ha passat és que... elles migren, no migren de manera individual, sinó que migren en bàndols molt, molt nombrosos. Poden ser de centenars, inclús de milers. I clar, elles pues van seguint moltes vegades la línia de la costa, elles tenen referències naturals, però quan els sorprèn la nit o quan els sorprèn alguna tempesta, que ara estem tinguent tempestes, sí. Però sí, doncs elles se refugien baixant a terra i posant-se en llocs alts. Com són unes aus que estan molt acostumbrades a l'home, pues, aprofiten les estructures urbanes per a descansar. Sí. I això és el que segurament va passar ahir.
0: O sigui, que és una parada tècnica, podríem dir, no? És dir,
1: estem fent
0: el viatge i ara hem de parar perquè a lo millor han trobat una tempesta o s'està fent de nit i hem de descansar.
1: Exacte.
0: I pot passar que ahir a plegar a l'Ontinyent, però pot passar en qualsevol lloc, no? Imagina.
1: Sí, sí, vull dir, que ahir deixaren caure a l'Ontinyent va ser una cosa casual, puntual, de que passaven en aquest moment per ahir quan es van donar les condicions per a que ho feren, però estan passant a hores d'ara, de fet, per exemple, l'any passat, per totes aquestes que estan baixant ara van camí de l'estret de Gibraltar.
0: Val.
1: Fan una espècie d'embut, totes les que venen d'Europa, passen per damunt de la península i passen a Àfrica per el lloc més estret, per on menys mar n'hi ha. Perquè aquestes aus, al ser planejadores, aprofiten les corrents tèrmiques de l'aire. Uh-huh. Llavors, les corrents tèrmiques són les corrents d'aire calent que van pujant cap a dalt. I per això van planejant, si les veieu, les veureu planejar i fer cercles i guanyar altura, perquè així no s'esforcen en aletejar i poden fer migracions molt llargues sense pràcticament esforç. Què passa? Que quan estan volant per damunt del mar, el mar no té corrents tèrmiques. Uh-huh. Perquè l'aire no escalfa igual damunt de la terra que damunt del mar. Per tant, van a buscar el lloc on hi ha menys superfície de mar per a passar el més ràpid possible a l'altre continent. I, per exemple, l'any passat, en l'estret de Gibraltar es van comptabilitzar unes 160.000 cigonyes.
0: 160.000?
1: 160.000 en tota la migració. És a dir, que durant tot este mes i mig hi ha un pas constant, un degoteig constant de bandos de cigonyes. I on els toca fer nit, fan nit.
0: S'ha apuntat...
1: Digues.
0: S'ha apuntat que... Alguns han apuntat que la presència del riu Clariano podria haver influït en esta parada. Això és aixina o no té res a veure?
1: Elles intenten... A veure, a la vegada que fan... Bueno, parades d'emergència, com si es troben una tempesta i tal... Pues també poden fer alguna parada d'alimentació. Per exemple, de vegades en l'Albufera o en la Marchal de Pego, pues baixen a alimentar-se, a reposar forces, diguem-ne, i a passar la nit i tal, i després continuen. Però, bueno, solen fer un pas prou continuat.
0: Ens estan arribant informacions al llarg del matí. Ahir van estar descansant, podem dir, o fent nit, com diu aquell, a Ontinyent, però és que este matí ens han arribat vídeos, per exemple, a Agullent. També ens arriben fotografies des de Montaverner, del pas d'este cigonyes. Mira, i en Agullent hi ha un oient que és Luis Muñoz, que ha aconseguit gravar el seu pas i ens ha enviat les imatges, i li hem convidat. Luis, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com estàs? Escolta, on has vist tu les cigonyes i què t'has trobat este matí quan has assalt la mirar?
2: Mira, estava treballant i estava anant a l'ecoparc per descarregar.
0: Sí.
2: I estava entre Agullent i Ontinyent, la redona dels bomberos.
0: Sí.
2: Pues per la part de dalt, on hi ha casetes i bancals, i una muntona, més d'un centenar de gaviotes ahí volant, sobrevolant, pegant
0: cigonyes,
2: voltes.
0: Cigonyes.
2: Cigonyes. I he vist vàries també, que anem cada volta arrimant-se més ahí, i cada volta s'ha fent-se com si fos un núvol escur.
0: Com si fos un núvol, José, això és normal, no?
1: Sí, és el que te comentava. Sí. Quan estan agarrant la tèrmica,
0: sí,
1: és com una columna de cigonyes fent voltes i pujant cap a dalt agafant altura.
0: I tu les, Luis, tu les has vist planejar, com diu José?
2: Sí, en tipus circus. Hem tornat en circus.
0: Uh-huh. És la primera vegada que... Perquè, clar, jo no les he vist volar. I si les he vist volar, no me n'ha donat en la meva vida. Jo no sé si és molt curiós... José, és molt curiós el seu vol, és molt curiós... Clar, és que són més de 100, són moltes cigonyes a la vegada, no?
1: Sí, sí, ja t'he dit que van en bàndols de centenars. Elles, la tècnica que gasten de vol és això, agafar la corrent tèrmica d'aire calent que puja. Com tenen una superfície alar molt, molt, molt gran, en proporció al pes, l'aire calent les puja sense pràcticament esforç. Clar. I quan guanyen ja molta altura, llavors es deixen caure sense aletejar tampoc, fins que agafen una nova corrent tèrmica i es tornen a pujar d'altura. Així van fent com una espècie de tobogan aeri, i apenes sense manejar les ales, sense gastar energia, van corregant molts quilòmetres.
0: Mm-hmm. Luis, ¿era la primera vegada que veies alguna cosa així, no?
2: Sí, sí, no, jo no era la primera volta. No, ai, no. Sí que és la primera volta.
0: Sí, és la primera volta, no?
2: Sí.
0: I per això els vídeos, clar, és que ara com tenim el mòbil a mà, saps? Ostres, això què és? Anem a gravar-ho, no?
2: Sí, enseguida ho he gravat.
1: La veritat és que al ser uns ocells tan grans i l'haver-ne tants, sí, és molt espectacular, és molt... Sí, sí, perquè, de fet, vull dir, la migració no és només de les cigonyes. Hi ha centenars d'espècies que estan fent el mateix recorregut que elles. El que passa és que són més xicotetes,
0: clar.
1: Hi ha algunes que volen molt altes, però, clar, aquestes són moltes i són molt grans. I, entonces, és espectacular, sí, uh-huh, sí.
0: Per a vosaltres, José, imatges o vídeos com el que ha fet Luis, vos ajuden a l'hora de poder estudiar a l'animal des de l'associació?
1: Clar, perquè aixina... confirmem les rutes migratòries que tenen, sí, confirmem el nombre, ja dic, se fan contejos, de fet n'hi ha estacions de vigilància, de conteig del pas migratori,
0: uh-huh,
1: i se van comptant les espècies que passen i quants individus de cada espècie, pues, per a poder tindre unes dades i poder-les comparar en altres anys, i bueno, pues, sí, això, estudis científics i és una data més, sí, és important, sí, sí.
0: I després està, i anem acabant ja, José, malauradament les males notícies, no? Quan se queden enganxades en els postes, en el tema elèctric,
1: sí,
0: si no estan ben...
1: ben aïllats.
0: Clar, sí, ben aïllats, i pateixen molts accidents, no?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que, i sobretot les cigonyes, perquè al ser unes aus que estan molt acostumbrades a les zones urbanes, perquè crien en elles, perquè, per exemple, hi ha espècies que a l'hora de dormir o a l'hora de lliurar-se d'una tempesta van a buscar boscos, perquè són més forestals,
0: clar,
1: i això no tenen perill, però, clar, elles estan molt acostumbrades a posar-se, per això, per damunt de grues, d'edificis, i també, per desgràcia, en torres d'alta tensió de la llum.
0: Yeah.
1: I si no estan ben aïllades, pues sí. Pràcticament ara cada dia trobem alguna electrocutada en algun lloc del pas.
0: I això és la mala, això és la mala notícia. Anem a deixar-ho ja perquè arribem a les dues. Lluís, moltíssimes gràcies per enviar-nos els vídeos al nostre Instagram i gràcies per atendre la cridada. I la pròxima vegada tens que contar les cigonyes que hi ha, saps? A veure, així hi ha 500. I ajudem a José.
2: Ho intentaré.
0: Lluís, una abraçada forta, amic. Adéu.
2: Igualment, adéu.
0: José Ventura, membre de la Junta Directiva de la Societat Valenciana d'Ornitologia. Moltíssimes gràcies per l'explicació i per haver estat amb nosaltres este matí. Una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies a vosaltres, perquè la divulgació és molt important, perquè la gent conegui i pugui estimar el que tinguem.
0: Gràcies, amic. Una abraçada. Adéu.
1: Adéu. Moltes gràcies. Adéu.
0: I d'esta manera arribem a les 2 del migdia parlant del cel, però no de l'eclipsi, que ja ho hem fet. A les 2 arriba hora 14, amb tota la informació nacional i internacional, i després arribarà la de proximitat, amb l'hora 14 on tinguem Vall d'Albaida, amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda. I esta vesprada, l'eclipsi. Gaudiu, disfruteu, amb ulleres. Sense ulleres no aneu, però sobretot...
3: Sigueu bones persones.
0: Gràcies per estar ahí. Adeu, fins demà.

0: Ventana con Iñaki de la Torre.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: Van, Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde d'Ontinyent, fa saber que a motiu de l'eclipsi solar que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost de 2026 i davant la previsió d'una important afluència de persones als diferents punts d'observació, l'Ajuntament d'Ontinyent ha adoptat una sèrie de mesures amb la finalitat de garantir la seguretat de la ciutadania, facilitar la mobilitat, evitar aglomeracions i preservar les zones forestals, alhora que es facilita gaudir d'aquest fenomen astronòmic amb les màximes garanties. La fase de major interès de l'eclipsi està prevista aproximadament entre les 20:30 hores i les 20:45 hores, per la qual cosa es preveu una major afluència de persones i vehicles durant les hores anteriors i posteriors. Per tal de garantir la seguretat i evitar la concentració de vehicles en zones forestals o de difícil accés, es disposen les mesures següents. Accés a l'ermita de Sant Esteve. Es restringirà el pas de vehicles motoritzats cap a l'ermita de Sant Esteve. S'establirà un punt de control i tall de trànsit amb tanques amb presència de la policia local a l'altura de l'accés per Sant Jacinto. Sols es permetrà el pas a peu o amb vehicles no motoritzats. Ermita de Santa Anna. També es restringirà l'accés de vehicles motoritzats a l'ermita de Santa Anna, mitjançant la instal·lació d'una tanca en l'accés, amb la finalitat d'evitar l'acumulació de vehicles i preservar aquesta zona forestal. Sols es permetrà el pas a peu o amb vehicles no motoritzats. Activitat d'observació al Parc de Benarrai. L'Ajuntament d'Ontinyent, a través de la Regidoria de Joventut i Cultura, ha organitzat una activitat d'observació de l'eclipsi al Parc de Benarrai, a la cúpula. L'activitat és d'accés lliure. Les restriccions estaran actives fins a les 22 hores aproximadament, o fins que finalitzi l'eclipsi i es normalitzi la situació, en funció de la

0: Afluència de persones i vehicles. Recomanacions generals. A banda de les exposades, es fan les següents recomanacions. Es recomana a la ciutadania que vulgui observar l'eclipsi que prioritze els espais urbans, les terrasses d'edificis privats o les casetes del disseminat. Cal evitar desplaçaments innecessaris i la concentració de vehicles en zones forestals o de difícil accés. Seguir en tot moment les instruccions dels serveis de seguretat i dels serveis d'emergència, així com respectar les prohibicions i restriccions vigents relatives a l'ús de terrenys forestals i a l'ús de el foc. Per a l'observació directa del sol, utilitzar únicament ulleres per a l'eclipsi homologades que complisquen la norma ISO 12312-2 i que es troben en bon estat. Es recomana evitar les emissions en directe, streaming o l'enviament continuat de vídeos durant els moments de major afluència i prioritzar la missatgeria davant de les telefonades. El telèfon 112 s'ha d'utilitzar exclusivament en situacions d'emergència. Tindre en compte que el procés d'eixida dels punts d'observació pot prolongar-se durant diverses hores. Es recomana actuar amb paciència i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats. L'Ajuntament d'Ontinyent agraeix de bestreta la col·laboració, responsabilitat i comprensió de la ciutadania i de les persones visitants per fer possible que es pugui gaudir de l'eclipsi de manera segura i ordenada. Ontinyent, 10 d'agost de 2026. L'alcalde, Jorge Rodríguez Gramaje.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
3: Tiene que ser con Elia Fernández.